0: de Águila Pescadora, que vienen a la Marjal de Oliva, es crían allí, y una volta están en forma o en edad de poder migrar, pues migren y se van a África. Y quina es la satisfacción de veure que en 2024 va a tornar un poll des que s'havien alliberat en 2023. Va tornar un poll, un macho, de àguila pescadora a la Marjal de Oliva. I ara, enguany, han tornat 5. 4 dels que s'han alliberat en 2024 i la que va vindre de 2023 ha tornat enguany altra volta a la Marjal de Oliva per segon vol. I és algo que, en fi, que produeix molta satisfacció de veure que estos animalets pues, estan agarrant l'hàbit de tornar a la nostra comunitat. O sigui, una va tornar, una hembra va tornar al parc natural de Pisa. Dos mascles van tornar a Destanys i Marjal d'Almenara i una altra en el parc natural de l'Albufera. A part del que va tornar per segon volta al parc natural de la Marjal de Oliva. I res, pues bueno, pues aprofitessi, ja que m'has donat l'oportunitat de felicitar a tots els que participen en el projecte, que és el Parc Natural de Marjal de Oliva, Fundació Iberdrola, Fundació Nigres, Fundació a veure, sí, la Minyaires de Perquè
1: sí, està la Fundació Iberdrola, la Fundació Migre i també la Fundació Escocesa de Roy Dennis.
0: Sí, ells són els que ens faciliten després. Després està Traxa,
1: també
0: tenim els ajuntaments de Xàbia, Denia, Pego i Oliva. Tots els dos estaments participem en el projecte este. I el divendres passat, encara que era Cesta sin Oliva, que eren els moros, vam tenir una reunió de tots els que participen en aquest projecte en la Casa de Cultura de Pego. I allí mos va acollir la regidora de Medi Ambient, Laura, i també mos va, bueno, mos va tindre a saludar-nos a l'alcalde de Pego. Sí, una cosa molt important, que a veure, això està cofinanciat per Conselleria i el director general de Medi Natural estava allí, Lluís Gomis, va vindre, ell participa en tot el de la Marjal, participa allí. I bueno, pues, és d'agrair que aquesta persona pues, també, pues, perquè clar, ell ve de València i amb la calor que fa, pues, vindré així a un acte com este, pues, és d'agrair.
1: Totalment. Bueno. I que sens dubte també, Enrique, estem davant d'una iniciativa d'un projecte que és estratègic, no? Sobretot pues, per a restaurar aquests ecosistemes que estan degradats, com estàvem parlant.
0: Sí, i més que res, Jessica, és que és molt d'agrair que en els temps que corren, de llarres i paralles de tot arreu del món, que hi ha un col·lectiu de gent que tinga aquestes inquietuds de voler preservar animals en perill d'extinció i voler salvaguardar el seu ecosistema. Jo te diré que jo, això és algo que em posa la pell de gallina. Jo, quan parlo de tot això, és que m'avorrone. És molt d'agrair que n'hi haguen persones d'aquestes. I és que és emotiu perquè aquest animalet que va tornar del 2023 és un vam deixar d'alimentar-los els seus, bueno, l'aire que saben alimentar-los va deixar de fer-ho. I estos es alimenten en una

0: marioneta i els donen el menjar al pisset com si foren ells els pares, que els escrien ells com si foren mascotes, no saps? I després que se'n vagi a Àfrica i torne, i que torne per segona volta, això és fortíssim. És que el que apreci en la natura és que diu, això com pot ser? Mm. Que estos animals tinguin aquest sentit de tornar a casa, perquè això és casa d'ell, sentirà que ell.
1: Totalment, que com veiem és un dels projectes també més importants que esteu portant des de Medi Ambient, entre d'altres, també, perquè cal recordar, Enrique, i parlarem amb el portaveu del grup Projecte Oliva, en Joan Parra, la setmana passada, vam parlar dels pressupostos i vam parlar de la importància que té també el desenvolupament d'aquests espais experimentals que hem anat tractant al llarg d'aquest any 2026 i que s'estan portant a terme pues, per a previndre incendis com els que estem patint a tota Espanya, veritat?
0: Sí, i som conscients de que els grans incendis són cíclics. Cada 10 anys hi ha un gran incendi. I nosaltres l'últim gran incendi que el vam tindre a final dels anys 80, que va ser que es va cremar la zona del Carritxar, que es va cremar un extensor de terra molt gran, com tot el terme d'Oliva. I això ha sigut el gran incendi que va haver l'últim. Entonces estem en temps de descompte. Som conscients de que va haver un gran incendi de nou. Però el que hem de fer és minimitzar aquest gran incendi que es pugui controlar, que no sigui un gran incendi, que sigui un incendi més, però no un gran incendi. I això és la finalitat de tot això. I després les caixes perimetrals estan al voltant d'urbanitzacions i cases aïllades perquè una volta n'hi hagi un incendi, que no pugui arribar a les cases. I és la finalitat de les faixes. Perdó. I sí, hem fet diverses faixes, per exemple, el Tossal de la Creu Sud, que es va fer primer, després es va fer el Tossal de la Creu Nord, que és la muntanya de la Creu, que nosaltres diem així en Oliva. Després està Santana Sud i Santana Nord. Tot això s'ha fet en diferents èpoques de l'any. S'ha fet Sant Antoni al voltant de l'ermita de Sant Antoni i unes cases que hi ha allí i arriba a el camí del Sal. Després està el Tossal Cros, Bellavista, hem fet allí una actuació important al voltant de les cases, una forta inversió en faixes perimetrals, estem parlant de bones 100.000 euros en 2025. Després tenim el Judicull, també hi ha un nucli de cases que estan en plena massa forestal, que hem fet una faixa perimetral al voltant d'elles, i després en el camí de la Fonda de Rosser, ahir hem fet una xicoteta neteja de les vores del camí, hem ampliat el camí pràcticament. Després tenim Sant Pere, Sant Pere també és una urbanització que també està pues, dins de la massa forestal i pues, bueno, al voltant de totes aquestes cases hem fet una faixa. I després tenim el Carritxar també. No, en el Carritxar anem a fer una faixa perimetral al voltant del camí. Però això ho farem ara quan s'acabi l'estiu, perquè ara és un perill per res allí. I bueno, pues, també estem habilitant el que és la perforació del Carritxar per a poder abastir l'aula de l'ajude que tenim en el Carritxar, bueno, en l'antic Carritxar, perquè com bé sabràs que el Carritxar ja no existeix com a tal. El Carritxar hem fet El Carrizal s'havia convertit en un cadàver, en una construcció, era un cadàver, tot espoliat, perquè clar, allí pues, els cacos pues, es divertixen. Quan abandones una edificació, es divertixen pues, arrencant reixes, portes, instal·lacions d'aigua, instal·lacions de llum, depuradora de la piscina, tot. Allí ho van expoliar tot. I bueno, es va convertir en un cadàver més, enmig de la serra, enmig de la serra de Mostalla. I això no es podia consentir. Des de la regidoria de Medi Ambient vam decidir renaturalitzar el que era el Carrizal. Què hem fet? Pues bueno, pues, ja, allí ja no queda res, els edificis que eren aseos i vestidors ja no estan. El que era el torraor, que eren els barbacoes, allí ja no existeix això tampoc. La piscina ja no existeix com a tal. Hem convertit l'antic Carrizal, el cadàver de l'antic Carrizal, en una zona més natural de la serra de Mostalla. Hem fet allí dos parques per amfibis, dos bases per amfibis, i tots pensarem, amfibis allí dalt, enmig de la serra, això com pot ser? Pues bueno, pues sí, sí que pot ser, perquè a la setmana que hem omplit la bassa d'aigua ja hi ha el que nosaltres diem cullerots de granota i de sapo. És a dir, com pot ser? I això, si això és animals no els veus, doncs pues, bueno, pues hi ha un muntó. És més, quan estava a la piscina hi havia associacions que pujaven allí a traure els sapos que estan dins de la piscina atrapats perquè no podien eixir. I els tenien a cabassos. I ja veus tu, que és increïble, que és que... en fi, bueno, jo quan te'l començo a parlar de tot això...
1: No, no et preocupa.
0: Sí, i després volen convertir el que era el pàrquing, l'esplanada que tenim allí de formigó, volem convertir-ho pues, en una pista d'aterratge d'helicòpters per a poder rescatar a gent que estiga, que se l'haja, bueno, que estiga atrapat per el foc o algo. És una bona idea perquè allí ja han aterrat a tres helicòpters, saps? Mm-hmm. I després també volem que siga una zona de refugi perquè allí en cas d'incendi no tenen amagat-te. Allí si hi ha un incendi, en la serra de Mostalla no pots amagar-te en cap lloc. Però ahir, que és com un camp de futbol de gran, ahir sí que podies refugiar-te i ahir no poden arribar les flames. Entonces volem senyalitzar-ho perquè la gent pugui pues, refugiar-se allí. O sigui, una illa enmig del foc. Bueno, pues això són idees d'aquest regidor que, bueno, pues, d'alguna manera aniran plasmar.
1: També, Enrique, altres actuacions que també heu portat a terme des de l'Ajuntament d'Oliva són, per exemple, la senyalització de les urbanitzacions, no?, que estan enclavades en terreny forestal, com estaves comentant, aquesta instal·lació també de la senyalització preventiva d'emergència en relació amb els incendis, també la millora de la pista forestal de Covatelles, però també penso que és important destacar que s'està utilitzant i s'està actualitzant aquest pla local de cremes, no?, i que teniu previst també aquest pla local de prevenció d'incendis forestals.
0: Sí, el pla de prevenció d'incendis forestals està, i el pla de cremes està en fase de bueno, pues, ja l'hem publicat, que anem a el tenim que portar a pleno, perquè estem parlant del pla en si, no del calendari, perquè el calendari l'actualitzem tots els anys, però el pla en si és més laboriós. El vam presentar ja fa dos anys i van haver al·legacions, bueno, pues nosaltres hem corregit aquestes al·legacions, que en fi, no eren al·legacions, simplement eren anotacions de que es podien millorar o hem millorat, ara el presentarem, s'ha de presentar el Consell Local, s'ha de presentar el pleno, després s'ha de portar Generalitat que s'aprove. Entonces això encara comportarà uns passos a seguir, però la idea és aquesta. I el que tu dius de que hem fet la senyalítica de les organitzacions és que és important quan hi ha un incendi que està tot ple de fum que tu puguis situar-te. Perquè clar, tu, nosaltres ara pensem, quan no hi ha foc, no hi ha problema, tu veus tot, però quan hi ha foc i hi ha fum, i tu no saps on estàs, i a lo millor estàs parlant amb els bombers, i estàs dient a los que estàs, estàs a punt de cremar-te, i els bombers lo diuen, ja no està vostè, on estic, jo què sé. Pues bueno, pues hem posat nom als carrers, hem posat nom a números en les parcel·les, hem posat possibles ja d'escape, és a dir que és una mena de poder identificar el lloc on estàs i que no pugui alcançar-te el foc, però almenys que puguis eixir. Perquè aquestes persones que s'han cremat, que s'han cremat en el cotxe en un incendi, és el últim incendi. I clar, un cotxe, quan ets en una pista forestal, una carretera forestal no va en línia recta. Una carretera forestal va fent testes al voltant de la muntanya, al codi dins del foc. Entonces, si haguem tingut una senyalítica que diguera no aneu, no arribeu el cotxe, no aneu per aquesta carretera perquè aneu a fer marcos, pues a lo millor les persones s'haurien salvat, no sé, però és una idea meva. I si tu saps per on anar, o saps a on anar en risc d'incendi, o si hi ha un incendi, pues per almenys tens una probabilitat de salvar-te. Però si no saps on anar, i no saps ni on estàs, pues dubte jo que puc salvar-te. És pràcticament impossible. Això és la idea.
1: Sí, bueno, Enrique, abans hem fet un repàs, com estàvem parlant, que aquestes campanyes tan importants, ara la campanya de la mosca de la frita, que és tan important, hem donat tota la informació, hem recordat algunes de les campanyes que també esteu treballant, d'altra banda també s'aposta per la màgia alteguïda que esteu fent des del govern municipal, sobretot també d'aquesta reintroducció, com veiem, de l'àguila pescadora, que s'està treballant en aquest sentit i que s'està veient que aquest projecte està funcionant, sobretot per mantindre, no?, aquestes ecosistemes. I després hem parlat, pues, com hem dit, és una cosa que ens preocupa a tots, que són aquests incendis forestals que estem vivint al llarg d'aquests últims mesos a tota Espanya també, i recordar aquestes actuacions pensàvem que eren importants també perquè els nostres oients poguessin tindre tota la informació. Abans de posar el punt i final, Enrique, alguna cosa més que t'agradaria afegir al respecte del que hem parlat?
0: Pues, jo la veritat és que no crec que tingui que afegir alguna més. Que ara aprofitem, ara en temps de vacances, que s'acosten a la platja, que no els ocorrisca anar a la muntanya, per favor, que ara és molt perillós anar a la muntanya. Perdó, estic quedant sincera.
1: Espera, res, tranquil, Enric. Sí, estarem comentant, això és.
0: Que esperem a que passa més bon temps per pujar a la muntanya. Ara, estos dies de l'alerta extrema, hem tancat l'accés a la Marga Alteguïda, perquè és un parc natural, bueno, que és considera zona forestal. Per exemple, la Font Salat, que és el parc natural, no hem prohibit l'accés a la Font Salat, però hi hauríem. I després hem prohibit l'accés a persones en bicicletes, persones que fan senderisme, persones que van en moto. Tot això, en teoria, està prohibit, però avui he pujat al Xiricull, a la muntanya Xiricull, i m'he creuat en un ciclista. Bueno, és que la gent no és conscient de lo que es juga. Per exemple, tu vas en una bicicleta elèctrica i te'n vas a carritxar en una bicicleta elèctrica. El claves en plena serra. Però si te s'incendia el motor de la bicicleta elèctrica, com la pagues? No té res per pagar-ho, les mans no pot pagar-ho. Bueno, doncs pues, ahir originem un foc que serà difícilment controlable. Sí. És a dir, que jo el que dic és una crida a que la gent sigui responsable i que sàpiga el que està fent. Per exemple, si tu puges en la bicicleta, al bateu, fent senderisme, a la muntanya de del Puig de Serares, en el Pla de Serares, si puges ahí, s'encén la zona de baix, pues no pots amagar-te cap lloc. No pots, el foc és precís que pagar. És a dir que jo diria a la gent que amant del senderisme, que bueno, pues que estos mesos de més perill, que no ho facin, que s'esperen a que passi el mes d'agost i allí que disfruten de la natura tot el que vulguin, però si tens que disfrutar de la natura i jugar-te la vida, doncs pues, hi ha que pensar-ho.
1: Penso que és un consell importantíssim el que ha sonat Enrique, i més com tu dius ara amb tot el tema de les alertes que estem tinguent i tot el tema que estem vivint en aquest moment. Val més anar a la platja, com tu dius, anar a lo segur, remullar-se, no? Gaudir també de la natura que ens oferís la platja, i ja hem vist veritat a l'hivern pues, poder gaudir de les nostres muntanyes, perquè sobretot pense que la prevenció efectivament és el més important. Així que, Enrique de Veres, que gràcies per aquest consell, gràcies per aquesta xerrada, penso que ha sigut molt important fer-ho arribar als nostres oients i seguir en contacte.
0: Gràcies a tu, Jessica, i jo de fer-ho una vegada més, cal donar-me Déu, i, bueno, i tindré una xicoteta de preparació a més de regidor.
2: Más de uno, con Jessica Cánovas.
3: ...de España, del que responsabiliza a las mafias que trafican con personas. Pendiente de las palabras del presidente en el Palacio de la Asamblea de Ceuta está Miguel Rodríguez.
4: Efectivamente, el presidente del gobierno, acompañado por el ministro del Interior y los máximos responsables del ejército, policía y guardia civil, califica esta llegada de 50.000 jóvenes inmigrantes a Ceuta de ataque.
5: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. La violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
4: Sánchez acusa de este ataque a las mafias de tráfico de personas que divulgaron la sentencia del Supremo que prohibía las devoluciones en caliente si la llegada era nadando sin saltar la frontera. Aunque considera positivo que muchos jóvenes ya estén volviendo, ha anunciado un aumento de efectivos de 400 más y el despliegue de boyas en el paso fronterizo. Considera que así se da un cimiento a esta sentencia del Supremo al crear una barrera de contención en términos visuales, lo que permitiría la devolución en caliente.
3: Desde el Partido Popular cargan con dureza contra el presidente, creen que está cometiendo una irresponsabilidad histórica, no reaccionando con contundencia ante una crisis que no es una crisis más, dice el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que tan grave como la avalancha vivida en Ceuta es la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez.
6: Este es el resultado de desatender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil. Este es el resultado de no legislar. La crisis en la frontera de Ceuta es consecuencia, en definitiva, de la dejación de funciones del gobierno de Pedro Sánchez.
3: Miles de migrantes han dormido esta noche en las calles de Ceuta y siguen deambulando a esta hora por la ciudad, en la que no hay prácticamente ningún comercio abierto. De hecho, se han cancelado las fiestas patronales que iban a empezar mañana. A esta hora, muchos de los que han entrado están volviendo a cruzar hacia Marruecos por una frontera en la que ya se ha desplegado el ejército para reforzar el dispositivo de la Guardia Civil. Algunos de los que se van piden a los que intentan cruzar que no lo hagan.
7: Esto lo que estamos haciendo no es nada bueno ni nada divertido. Es más, o sea, está aquí la gente muriendo. Os ruego, por favor, que quien aún no ha venido, que no venga, que no lo haga, que no demos disgustos a nuestras madres y a nuestros padres.
3: Las fuerzas de seguridad han recuperado ya 24 cuerpos de la costa de Ceuta de migrantes que intentaban llegar a nado y no lo han conseguido. Las fronteras de Ceuta y Melilla siguen cerradas y en el lado marroquí se han registrado enfrentamientos con los gendarmes desplegados. Una crisis que está teniendo mucho eco a nivel internacional. Francia ha reforzado los controles de las fronteras con España y el gobierno de Italia ha pedido expulsar a nuestro país del espacio Schengen mientras dure la crisis. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
8: Si la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en las últimas horas ha anunciado la idea de suspender por parte de Italia el acuerdo de Schengen con España debido a la situación migratoria en Ceuta. Meloni afirma que su ejecutivo está dispuesto a intervenir incluso con herramientas extraordinarias para defender, asegura, las fronteras italianas. La posición de Roma está provocando tensiones diplomáticas entre Italia y España, lo que el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha convocado al embajador de Italia en Madrid. A esta hora, Italia todavía no ha suspendido el acuerdo de Schengen con España, pero es cierto que hay precedentes en Europa. En otras ocasiones, de hecho, con mayores flujos migratorios hacia el norte del continente, Francia, momentos puntuales, en el pasado ha aumentado los controles en su frontera con Italia.
3: Sepan además que el juez Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos del PSOE a la ex militante socialista. El magistrado que investiga la supuesta trama para frenar investigaciones contra el PSOE y el gobierno ha acordado requerir información a 12 bancos para que informen de movimientos y saldos relacionados con 82 cuentas relacionadas con la causa, entre ellas 6 del Partido Socialista. Y esta ha sido una noche de intenso trabajo en la lucha contra los incendios que siguen activos en España. En Castellón el fuego sigue sin estar controlado en la Val d'Uixó, aunque evoluciona de forma favorable. En el puesto de mando avanzado está Juanjo Tobar.
9: Así es, el incendio evoluciona favorablemente tras una noche muy positiva para los equipos de extinción. Cerca de 2.500 personas podrán regresar a casa, aunque unas 3.000 continúan desalojadas. El director del operativo, Fernando Pérez, confía en que el incendio pueda quedar estabilizado esta misma tarde.
10: El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no, y en un principio es lo que vamos a dedicar a las labores de extinción hoy.
9: Mientras tanto, el presidente del gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un plan de ayudas de 67 millones de euros para los afectados por el incendio. Incluye ayudas directas y préstamos bonificados para ayuntamientos, particulares, empresas y el sector agrario.
3: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
11: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá, o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media, y siempre que quieras, en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas.